0: Ha sido preciosa esta entrevista con Nita, como precioso es su disco. Si quieren escucharla, la tienen ya en nuestro podcast, en el podcast de Hoy por Hoy, en todos los agregadores de podcast, en Spotify, en Apple Music, donde ustedes quieran, ahí está, Hoy por Hoy. Solo tienen que buscarlo y además si le dan a suscribirse, pues mejor que mejor, porque facilita muchísimo la escucha. Oyentes Premium de Hoy por Hoy, si le dan a suscribirse en el podcast. Pepe Rubio, muchísimas gracias.
1: Vale, encantado.
0: Vale.
1: Ya nos conocido.
0: Nada, y ustedes también. Vale. Hasta mañana, vale.
2: Siento que se va, respiro. Dejo de buscar.
3: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
4: A la cadena SER. Hoy por hoy Menorca. Lluís Soler.
5: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026. Que venen eleccions. Què significarà això? No tinc ni idea. Servirà per alguna cosa? Tampoc no ho sé. Però sí que tenim, o almenys hi ha una certa sintonia en el que tothom diu que malament no anirà. Els uns per mirar d'intentar aconseguir continuar governant, però de veritat, és a dir, amb holgura i sense tenir que estar condicionats. Els altres perquè no continuïn governant els que hi ha i que puguin governar ells. Els que no són ni els uns ni els altres per poder intentar ser la clau, incidir, forçar, fer palanca per mirar de resoldre el que no funciona tan bé a casa de cada qual. Bueno, és política en àmbit nacional. Escollir els futurs diputats i senadors, o diputades o senadores. Veurem a què ens dota d'això. Però com encara queda temps, no ens agobiem tampoc massa. Anem pensant, sí, però anem xerrant de la realitat. Vull dir, de posar peus a terra i d'explicar que avui la plataforma de 0 a 3 anys surt al carrer i va a demandar i a reclamar millores en el sí del que és el seu àmbit de la feina del dia a dia, o que puguem fer-ho de tantes i altres qüestions. Ahir fem esment, per exemple, de com les plataformes de persones que reclamen millors pensions estan allà RQR. I crec que bé val la pena entendre i escoltar el que diuen, el que reclamen i el que esperem que se pugui també aconseguir. Potser fa falta que hi hagi més gent que surti al carrer. Bueno, anem a començar, que tenim molt a compartir en el nostre programa d'avui. O sigui que, si ens voleu acompanyar, arrenquem.
6: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
5: Bueno, avui tenim bastantes cosetes, és dimarts. Per tant, anirem a recordar com va ser l'assalt turc que va patir la ciutat de Mo, les píndoles d'història que compartim amb Amador Marí. També, en el dia d'avui, recuperarem l'espai que no es va donar temps de compartir ahir, d'Escouch la Ser, perquè en Bernat Fortuny i en Carola Lamberda hi venen amb unes, com sempre, veritats com a punys, coses força interessants. Intentarem també fer esment i comentari dins del que és el nostre programa de l'economia, que sempre els dimarts hi dediquem un punt extra en aquesta qüestió, i ho farem amb Miquel Àngel Casasnovas, que és el president del Cercle d'Economia, que ha fet una nota per valorar el que és aquest moment en el que els diferents partits de diferents ideologies aquí a Menorca s'han posat d'acord per mirar de fer un pas endavant junts en polítiques que siguin capaces de traspassar en l'àmbit dels 4 anys d'una legislatura, i que és necessari, perquè si no, no avançaríem. Certament no estem avançant en moltes coses importants. Aquestes qüestions i d'altres, serrallarem també del sector immobiliari, ho farem des del punt de vista del que són les hipoteques, del que ens costen les hipoteques. Perquè a Trioteca, l'empresa que fa de plataforma i que assessora en aquestes qüestions, ha expressat i presenta les dades del tercer trimestre de 2026 i analitzaran qüestions com l'evolució del mercat, l'impacte del màxim anual de l'Euribor o dels possibles efectes de l'avançament electoral, entre altres qüestions. Com veus, és interessant. I també tindrem, i de fet per aquí comencem avui directament el nostre programa, li donem un poc la volta al que sol ser habitual, en lloc de la nostra segona hora ho avancem ara per obrir el nostre exquisit a Menorca. I si obrim el nostre exquisit a Menorca, ho fem perquè tenim ocasió i oportunitat de saludar el nostre convidat, Carles Roger, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
5: El dia 10 es celebra la primera Fira d'Espeix de Fornells. Com ha sorgit aquesta idea, Carlos?
7: Sí, dia 10 i 11 d'octubre, que cap de setmana Fornells celebra la primera Fira d'Espeix i de la Mà, que és, diguem, un homenatge a la identitat del poble de Fornells. Fornells és un poble de pescadors i no s'entén sense la mà ni sense la pesca. I per això una de les maneres de retre homenatge a tota aquesta identitat que ha forjat tantes generacions és creant la primera Fira d'Espeix i de la Mà, que esperem que tingui molts d'anys d'aquí en endavant, que es pugui celebrar durant tots aquests anys que hi hagi ajuntament.
5: Una cosa que me sembla que és rellevant és que no és una simple fira i punt en el sentit d'anar a caminar, d'anar una volta, xalar, que també, sinó certament és com una ajuda certament a tot un sector importantíssim per Menorca, no deixem de ser una illa i per tant el recurs de la pesca és vital per a moltes famílies i podem dir que no estan les seves millors hores, no?
7: Sí, exactament. Amb aquesta fira el que volem també és fomentar tot aquest sector pesquer de Fornells i de Menorca, que no està, diguem, d'alguna manera, en tema de recursos humans, no està vivint els seus millors moments. El que nosaltres volem fer amb aquesta fira és donar-li aquesta importància i aquest valor a través de la primera edició de la fira que fem a Fornells, per retre-li també un homenatge a tota la feina que hi ha darrere i tot l'esforç de xiquetet tan pres per anar a pescar, perquè nosaltres tinguem a les dues peix fresc. Tota aquesta feina i aquesta disciplina que tenen pues, és una bona manera d'homenatjar-los amb una fira.
5: A més, és una forma fabulosa de connectar amb Fornells, bueno, com a dinamitzador comercial, perquè ja s'impliquen i participen molt bona part del teixit comercial i de restauració del propi poble al voltant d'aquesta fira.
7: Sí, per mi el que nosaltres volem és que ara que ja comença la temporada baixa, que aquesta temporada baixa no sigui tan baixa per restaurants i comerciants. I una manera d'impulsar-los per atraure visitants a Fornells és a través d'aquesta fira. Estem molt contents de la resposta que ha tingut per part dels restaurants la celebració d'aquesta fira, perquè quasi tots d'ells, els que encara tenen obert, perquè hi ha alguns que tenen tancat, ja és normal, però els que tenen obert, pues sí que s'han volgut implicar i participen, no només venguent tapes a preus especials per aquell cap de setmana, sinó també que alguns d'aquests restaurants de Fornells participen amb un show cooking, amb una espècie de cuina en directe que oferirem aquests dos dies de fira.
5: Bona part de les activitats se fan a la plaça de Salgaret, però no només allà. Per tant, us convidem a que feu un cop d'ull a la programació, que es pot trobar fàcilment, s'està compartint a nivell de xarxes i dels canals habituals, el WhatsApp de l'Ajuntament, per exemple. I no oblidem tampoc que hi ha altra cosa que em sembla que és importantíssima, i és que es farà el que és la presentació de la guia de consum sostenible de peix i marisc de les illes. Aquí l'aliança que l'Enxarxes amb la col·laboració de l'OPSEM ha fet una feina força interessant i ens descobreix que més enllà del que probablement són capaços d'anomenar, hi ha molt més peix o marisc del que ens imaginem que està allà per al consum i que no ens hem d'oblidar, no?
7: Exacte. Aprofitarem l'acte d'inauguració de la fira, que tenim dissabte a les 12 del matí a plaça Salgaret, per també presentar, a través de l'aliança Calan Xarxes, en col·laboració, com et bé has dit, amb l'OPSEM i l'Institut Menorquí d'Estudis, aquesta guia de consum sostenible d'espeix i marisc, que serà una bona manera també d'aprendre un poc sobre els peixos i tot aquest consum dels marisc.
5: A part de les propostes dels restaurants, hi haurà moments de cuina en directe i aquí sumem activitats infantils, també pensades pels menuts, activitats també d'homenatge, en aquest cas, a la gent de la mà, reconeguent els patrons majors de la Confraria de Pescadors de Fornells i música. Vull dir que realment té de tot aquesta primera fira d'espeix.
7: Sí, és una fira que pensada per tots els públics. Té activitats infantils, familiars, per gent que no sap o encara no coneix en profunditat el sector de la mà, gent que sigui experta, totes les persones tindran un espai per a aquesta fira que convidem a totes les persones de Menorca a fer una passada a Fornells aquest cap de setmana, no només per visitar aquest poble meravellós, sinó per, també per veure la fira i comprar i fer un poc de gasto.
5: Hi ha una cosa que, precisament per això que dius, se m'acut que pot ser un gran èxit i, per tant, que hi hagi molta gent que vulgui anar. Quina mena de recomanació podríem fer, sobretot a tema de si venen amb el seu cotxe particular, on poder aparcar o de quina manera arribar-hi de la manera més correcta?
7: Sí, Fornells té diferents borses d'aparcament repartides pel poble. Hi ha una centrada, just arribes a centrada, hi ha una parcel·la de terra que ja és un perfecte per aparcar, perquè si ja vens cap a la fira i veus tota la mà de camí cap allà. I després també, per mig del poble, també hi ha tres grans borses d'aparcament que allà la gent pot aparcar perfectament. També sí que pot venir també amb el transport públic, amb l'autobús, i ara veurem com va la fira. Esperem que vagi molt bé. Clar, a la primera edició hi haurà coses a millorar, com sempre, veurem com va. Sí, després ja farem una avaluació de coses a millorar, per la fira, que segur que n'hi haurà, i l'any que ve pues, la millorarem i farem que encara sigui més bona que la d'enguany.
5: Una fira necessària, una primera fira, que no serà l'única, però que aquelles persones que anem podrem dir jo vaig estar a la primera edició i gaudir-la amb tot allò que conté, certament. Avui ens hem apropat fins a Fornells per compartir-ho i comentar-ho amb qui mana a Fornells, Carlos Roger. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
5: Ara el que fem és mirar d'apropar-nos a informació útil i de serveis. Això, dit d'altra manera, és la informació del temps. Una informació del temps que ens avança Noelia García. Bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen les temperatures, màximes de 27 graus a Maó i 26 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, cel molt ennublat, amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dimecres, temperatures més baixes, màximes de 26 graus a Maó i 25 a Ciutadella. De matinada i durant el matí, el cel continuarà cobert i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser locals. Realment fortes. Durant la tarda s'obriran clars, però encara sense descartar precipitacions. Temperatures mínimes de 22 graus a Maó i 23 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
9: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
10: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabater 5 en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
11: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
5: Son las 12:33 minutos.
12: Hoy por hoy, la crónica de la actualidad.
5: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
14: Hoy por hoy, Cadena Ser.
5: El PSOE de Menorca ha denunciat al Parlament que el govern balear pretén eliminar els límits d'amarraments i fondejos establerts per la llei de reserva de biosfera, un canvi que s'ha tramitat mitjançant una esmena del Partit Popular a la nova llei del litoral.
13: Avui hi ha sessió de control al govern amb un ple del Parlament i, òbviament, hem de començar amb això que és d'ultimíssima hora. Durant la sessió plenària, la diputada socialista Pilar Carbonero ha criticat el que considera un nou atac a les competències del Consell Insular de Menorca. Carbonero ha assenyalat assenyalat directament l'esmena que modifica el text legal per permetre l'ampliació d'amarraments fora dels ports, substituint la prohibició explícita per una autorització.
15: 17 de la llei de reserva, el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, bueno, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament. Vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca. I no...
13: La parlamentària ha qüestionat la incoherència del discurs del PP sobre la protecció de la costa i ha exigit al conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, la retirada immediata d'aquesta modificació. El conseller s'ha limitat a assenyalar que es tracta d'una esmena que s'haurà de debatre més endavant al Parlament i ha demanat esperar sense contestar específicament els motius d'aquesta esmena.
16: Yo lo que le pediría es que respetase este Parlamento, es decir, respete la tramitación parlamentaria, yo le he dado una explicación, pero que se debata en el Parlamento las enmiendas y lo respete.
13: Des de les files socialistes, d'igual manera, han demanat explicacions al president insular Adolfo Vilafranca sobre si avala aquesta mesura que posa en risc la preservació de les cales menorquines i lleva competències al Consell.
5: La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a l'illa, concretament al terme municipal de Mó.
13: L'actuació ràpida dels serveis de protecció d'espècies i del COFIP ha permès eliminar completament la colònia per evitar la propagació d'aquesta espècie invasora. La intervenció es va iniciar després que una particular donés l'avís la darrera setmana de setembre. Per localitzar el niu, els tècnics han utilitzat per primera vegada a les Illes Balears una tecnologia pionera basada en la instal·lació de petits emissors de radioseguiment en exemplars d'aquesta vespa. Aquesta tècnica, finançada amb fons europeus, permet seguir el vol de les obreres fins al niu quan es troba en ubicacions de difícil accés. Ara es farà una vigilància especial, ho explica Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies.
17: Tot i que s'ha retirat el niu, continuarem mantenint una vigilància intensiva a la zona durant les properes setmanes mitjançant l'instal·lació de trampes de seguiment. L'objectiu és confirmar que no hi ha altres focus actius i actuant amb màxima rapidesa davant qualsevol nova detecció.
13: Amb aquesta troballa Mahó ja són 7 els nius d'aquesta espècie invasora localitzats a l'arxipèlag, 5 dels quals a Mallorca i una a Eivissa. La presència de la vespa oriental suposa una amenaça pels insectes pol·linitzadors i especialment pel sector apícola, ja que aquests exemplars predaven directament sobre les abelles de la mel. Des del govern insisteixen en la importància de la detecció precoç i demanen la col·laboració ciutadana per comunicar qualsevol albirament sospitós sense manipular els exemplars.
5: Un autèntic ruixat va caure ahir que vespre entre les 2 i les 3 sobre Ciutadella. En només 60 minuts es van registrar 35,4 litres per metre quadrat a la ciutat, segons l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Es dona la circumstància que la mateixa AEMET ja havia decretat un avís de pluges torrencials que podien assolir una intensitat de fins a 40 litres en una hora i que expirava a les 15 hores.
13: L'aigua caiguda va obligar els bombers a efectuar fins a 17 sortides. La majoria van ser per inundacions a la via pública, garatges i soterrani. Segons explicava el cos antiincendis, les zones més afectades per aquestes incidències van ser Somblanc i el Passeig Marítim. Alguns testimonis assenyalaven també un fort aparell elèctric i afirmen que diversos llamps van impactar terra, calamblanes. A la resta de l'illa, la pluja va caure amb molta més calma que la Galdana. Es van enregistrar 16 litres per metre quadrat entre les 2 i les 4 d'Esfosquet. Es Mercadal, l'AEMET només marcava 0,2 litres, mentre que la resta d'estacions de l'illa no es van comptabilitzar cap precipitació. Aquesta pluja dona un lleugeríssim respir a una Menorca en estat de presequera des de fa mesos. S'ha de recordar que al setembre va ploure un 95% manco de l'habitual. Segons l'informe del mateix organisme meteorològic, les previsions no tornen a donar probabilitats importants de pluja fins demà i dijous d'aquesta setmana. Per ara no s'ha decretat cap avís per risc de tempestes o fenòmens similars.
5: El govern de les Illes Balears ha triplicat el pressupost d'ajuts per a la neteja i el condicionament de torrents d'explotacions agràries, passant dels 300.000 euros inicials a més de 907.000 euros. Aquest increment respon a la gran demanda registrada on el camp menorquí ha estat el principal protagonista.
13: En concret, 22 de les 28 peticions presentades a totes les illes procedeixen d'explotacions de Menorca, el que suposa una inversió de més de 781.000 euros directament destinats a la nostra illa. Aquestes ajudes finançaran treballs de desbrossament, retirada de residus, eliminació d'espècies invasores i reconstrucció de parets de pedra en sec, donant resposta així a les demandes plantejades per entitats com Agrame. El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel La Fuente, ho explica.
18: Inicialment havien destinat 300.000 euros per ajudes en el sector agrari per neteja de torrents i s'han presentat 900.000 euros d'inversions. De les 28 propostes que s'han presentat, 22 són de Menorca. Vull dir que les associacions agràries de Menorca han fet una feina de difusió i assessorament en els seus associats i, per tant, hem fet aquesta modificació de crèdit, incrementant 3 vegades més.
13: En aquest sentit, només entre els mesos de maig i setembre, el govern ha invertit gairebé 700.000 euros a Menorca en la neteja de prop de 4 quilòmetres de lleres, amb actuacions destacades com les dels vergers de Sant Joan Amó i de Punta Rosa Santa Catalina Navarmea. Des de les institucions es destaca que aquestes tasques de manteniment preventiu són fonamentals per garantir la capacitat hidràulica de la xarxa i reduir els riscos davant possibles episodis de pluges intenses. Juan Manuel La Fuente.
18: Per intentar tenir en el millor estat possible la xarxa de torrents de Menorca, tinguent en compte de més que no ha plogut encara, però estem en una època que, com hem vist a altres llocs, doncs pot ploure en qualsevol moment i és superimportant tenir en el millor estat possible els torrents.
5: El GOP ha presentat al·legacions al ple parcial de Cap d'en Font i Binissafó a Platja, a Sant Lluís, ja que suposa la construcció de 515 nous xalets en una zona que no disposa de recursos hídrics ni d'infraestructures bàsiques, com per exemple la xarxa de clavegueram.
13: Per tal de resoldre la manca d'aigua a l'aqüífer, la nova proposta dels promotors planteja extreure aigua de la mar i abocar la salmorra de la dessaladora mitjançant pous d'infiltració. L'associació adverteix dels greus riscos que comporta aquest sistema, ja que podria fracturar el subsol, contaminar l'aqüífer, afavorir la intrusió marina o perjudicar greument les praderies de Posidònia de la costa. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
19: Nosaltres aquí creiem que això representa un perill gros per l'aqüífer, perquè s'injecció a pressió de salmorra dins un pou pot provocar trencs al terreny del subsol i aquesta aigua se'n pot anar cap a la mà o se'n pot anar cap endins. I si es produeixen trencs, facilitarem que la mà també entri cap a l'aqüífer. No? Per tant, tenim moltes objeccions en aquesta solució que es planteja.
13: A més, el GOP assenyala que s'han tornat a detectar errors en el càlcul de les necessitats d'aigua i el recorda que les aigües en residuals s'haurien de conduir a una depuradora, la de Vini Dalí, que actualment es troba inoperativa per falta d'emissari. Des de l'entitat ecologista han instat les formacions polítiques i la ciutadania a frenar aquests projectes de creixement a la costa, tot subratllant que Menorca no necessita més urbanització ni més places turístiques, sinó reduir la pressió humana a l'estiu i protegir els recursos hídrics de l'illa en lloc de posar desaladores portàtils. Miquel Camps.
19: Nosaltres estem demanant a les administracions públiques que deixin de tramitar nous creixements, que intentin treballar per desclassificar aquestes zones, perquè aquesta problemàtica de manca d'aigua la tindrem, la tenim ja a molts altres indrets. Ja hi ha altres zones que estan aturades per manca d'aigua, com és Repòs dels Reis, Castell, o com és Platges de Fornells a Mercadal. I les solucions aquestes de que els promotors posin dessaladores privades per injectar l'aigua, llavors és un pou on se suposa que aquesta salmorra desapareix, i la salmorra no desapareixerà, se mourà cap endins o cap a fora, però afectaran el medi.
13: El pla aprovat inicialment el 2023 i modificat el passat mes d'agost per l'Ajuntament de Sant Lluís es troba ara en fase d'exposició pública.
5: Recordin, hi ha més informació a partir de les 14:15, també a radiomenorca.com. Oh yeah!
20: ¿Tú colchones a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
21: Pues sí, yo mismo.
20: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
21: Pues para allá que voy, poner colchones.
20: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
22: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
23: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui i sempre, amb tu.
24: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
22: 12 y 46 minutos. Tots heu vist el coma Borina, el tema del percentatge de l'Euribor, sobretot heu vist més aquelles persones que pagueu hipoteca cada mes. Però també hi ha un interès creixent entorn al que és el món immobiliari, l'accés a l'habitatge. Per aquestes qüestions ja sabeu que sempre tenim un mètode que és infal·lible des de la ràdio. És anem a escoltar els que saben. Per aquest motiu avui ens hi hem posat en contacte amb el portal Trioteca, i reiem amb el Ricard Garriga, que és el seu CEO. Ricard, bon dia.
25: Hola, bon dia.
22: Aquests dies feu la presentació de les dades que van sorgint, dades que són importants per veure i entendre on estem, però també com es mou tot, no? I així se fan els anàlisis oportuns. L'informe hipotecari del Centre d'Estudis de Trioteca, corresponent al tercer trimestre de 2026, ens permetran veure i entendre un poc cap a on va tot. I el que te volia demanar, si no sé si podem avançar molt, però fins allà on puguis, almenys donar-nos un poc una idea cap a on va tot.
25: Doncs mira, Lluís, cap a on va tot m'atreveixo a dir que és la incertesa. Però més enllà de la incertesa política, que evidentment doncs, té molt a dir, anem cap a... visualitzem cap a finals d'any un Euribor creixent, per tant, un Euribor, si m'atreveria a dir-ho, que és per sota del 4, però rossant el 4, per tant, espantem-nos les famílies que tinguin aquesta hipoteca variable, per tant, el primer missatge és aquest. Sí que veiem que les hipoteques fixes s'estan encarint. Per sort, no s'estan encarint al ritme de l'Euribor, per sort, però no són tot males notícies, i és que no tots els bancs estan encarint les hipoteques fixes, sinó que són alguns. La rellevància és saber exactament quins encara continuen amb preus d'hipoteques fixes passades per aquestes famílies que es vulguin hipotecar. Per tant, encara hi ha oportunitats. I la conseqüència d'això, quan pugen els tipus d'interès, inclús quan pugen les hipoteques fixes, que avui en dia ja sabem que són la gran majoria de famílies signen hipoteques fixes, recordem a tot l'estat espanyol, es signen unes 2.000 hipoteques cada dia, per tant, déu-n'hi-do. El que podem veure és que quan pugen aquests tipus d'interès, normalment es desaccelera aquesta venda d'immobles. Per què? Perquè si el diner està més car, la gent s'ho pensa dues vegades. Per tant, això combina també amb uns preus exageradament cars, i no només parlo a Menorca, sinó parlo de les Balears, que el preu mig del mes de juliol, segons l'INE, És la hipoteca de mig està entorn, que és una bajanada, a 340.000 euros. Recordem que la hipoteca mitjana de tot Espanya està als 180.000. Per tant, Balears té un gran problema d'import de preu de la vivenda, que és exagerat. Per sort, gràcies a això sembla que estem tocant aquest sostre, i quan toca sostre només queda una, que és baixar. Per tant, creuem els dits perquè comenci a baixar paulatinament aquest preu de la vivenda, però malauradament no tornarà a aquests preus que tots tenim al cap dels anys anteriors.
22: Recordo quan vas participar molt amablement al fòrum immobiliari d'aquesta casa de Ràdio Menorca i reiàvem, ha passat un temps, però bueno, passen moltes coses, passen coses cada dia, però ara estem en aquest punt tan interessant com ara comentaven, no? Dos decrets que a nivell tema d'habitatge se van preparar, no sé si dia correcuita, però que no han prosperat, i perquè no han prosperat ara es dissolen les Corts per convocar eleccions i es veu que segurament se li donarà la sortida necessària perquè sí que puguin ser aprovats perquè la llei així ho permetria. Com analitzem això i el que pugui tenir de repercussió en el mercat immobiliari?
25: Aviam, sempre que hi ha, en qualsevol mercat financer, sempre que hi ha canvis, hi ha prudència. Per tant, segurament hi haurà canvis. També sí que és cert que no sé quan duraran aquests canvis, i això no ho sabem, perquè si realment s'acaba aprovant, depenent del que passi les eleccions, veurem si continua o no continua, que ho dubtem. Però com qualsevol mesura sempre té coses bones i dolentes, com qualsevol. Per tant, el que entenem és que, en principi, està ben intencionat, diguem, aquestes polítiques, que al final és, escolta, tenim uns lloguers inassumibles, i això és especialment la gent jove, que el lloguer és que és pràcticament inexistent, l'objectiu és baixar-lo. Fins aquí estem d'acord. Ara, el com, això és el que discrepen, no?, tots els partits polítics i la gent que ens dediquem a l'immobiliari, discrepem absolutament. Més que res perquè ja s'ha fet altres països i la tangibilització d'això sempre ha anat al contrari, no? Com més restriccions, més puja el preu.

0: que arribem aviat. Doncs d'aquesta esperança de vida tenim una època que som productius econòmicament. Què vol dir? Doncs que treballem, no? Estudiem, treballem i després ens jubilem, no? Ostres, és interessant que puguem afinar la nostra edat econòmica, diguem, amb què som productius, amb poder pagar una quota mensual finita, que és la hipoteca. Al final tothom està agafant hipoteques fixes perquè avui potser ens sembla car, però aquí 10 anys segurament ens semblarà econòmic, no? Perquè tenim un IPC que puja, etc. En canvi, la hipoteca sempre es manté constant. Per tant, a l'edat de jubilació, lo interessant és no tenir aquesta despesa. Per tant, normalment les hipoteques s'acaben als 65 anys, no? Quan et compleix els 65 anys i deixes de ser productiu a nivell econòmic, sí que està molt bé, doncs, que, escolta, ja no ingresso tant, no? Perfecte, però tampoc tinc aquesta despesa. Per tant, escolta, tens una casa pagada. Fantàstic. Per tant, sempre intentem que això passi. Què passa? Les famílies que opten pel lloguer, sí que el lloguer té coses bones també, perquè no pagues impostos, no pagues IBIs, no pagues manteniments, que està molt bé, tens molta flexibilitat, però arriba el drama quan ja no entres en aquesta fase productiva i el lloguer continua pujant. I aquest és el gran problema. Llavors, cara a la compra d'immobles i el projecte que s'ha presentat, recordem que el projecte que s'ha presentat és un projecte que porta més d'un any funcionant a Catalunya, que es diu l'ICF, l'Institut Català de Finances, ha tret exactament, va treure fa més d'un any aquest projecte, que és el que s'està dient, no? Aquest préstec amb carència de 30 anys i quan acabes de pagar la hipoteca retorns el préstec amb 5 anys, al 0% d'interès. Això és un producte que té l'ICF i pràcticament se l'han copiat, cosa que celebrem. Celebrem molt perquè a Catalunya ja hi ha 1.800 famílies que s'han pogut acollir aquestes ajudes. Ara bé, té un gran pro, i és que aquesta vivenda passa a ser de protecció oficial. Què vol dir això? Que el dia que aquesta vivenda és teva, no? Si la compres és teva, però el dia que vulguis vendre aquesta vivenda, no podràs especular amb ella, que està bé. Per tant, l'hauràs de vendre a un preu que, en el cas de la Generalitat, que et digui la Generalitat, que normalment és l'IPC, és la pujada d'aquest IPC. Per tant, és una mesura prou intel·ligent com per tenir, entre cometes, dir que construeixes protecció oficial, vivendes de protecció oficial, encara que no fa falta que les construeixis, però sí que vas augmentant el parc de vivenda de protecció oficial i en un futur segurament tindrem un preu més controlat de la vivenda perquè hi haurà més vivendes a nivell de preu controlat gràcies a aquesta ajuda que s'ha donat ara. Per tant, ho veiem positiu sempre i quan, repeteixo, podem gaudir d'aquesta ajuda que esperem que s'aprovi.
1: És cert que sempre hi ha l'arribada del 31 de desembre a cada anualitat marca molt el que és el món de les hipoteques. Per què aquesta data és tan relevant en que interessi el fer operacions abans de que acabi l'any?
0: Doncs mira, tothom que ens dediquem a algun món comercial, el que sigui, tothom entendrà, no? Ostres, estem arribant a objectius o no? Perquè al final, a principis d'any, doncs comença, diguem, el marcador zero de tots els bancs, en aquest cas, i és quan es fan aquestes previsions de, escolta, aquest any hem de donar tants centenars de milions o milers de milions en hipoteques. Perfecte. Si realment a l'últim trimestre de l'any anem sobrats, no? El banc X va sobrat dels objectius, per tant, què fa? Puja preus. Per què? Perquè ja no li interessa vendre més. Però no tothom arriba a objectius. I lo interessant és que a l'última part final de l'any podem trobar ofertes bastant rellevants de bancs concrets que no han arribat a objectius. És per això que normalment l'últim trimestre, i ja ens anem a final d'any, no? Com més a final, doncs millor, veiem que bancs que en principi d'any potser eren molt agressius, de sobte pugen preus, perquè vol dir que ja han arribat objectius, per tant, no necessiten donar més crèdit, i altres bancs que els hi queda molt poc és quan trobem unes ofertes brutals. Llavors, a final d'any sempre trobem que pots anar a la sucursal del banc X i et dona un preu exageradament car, en canvi el banc del costat et dona un preu molt econòmic. Llavors, aquí és quan a final d'any sempre podem trobar unes, uns xollos, diguem, d'hipoteques

0: que són bastant rellevants.
1: Joyous significa diners, en definitiva. Si sabem veure-ho, podrem guanyar en aquesta diferència per la nostra butxaca d'aquí cap endavant. Per això, la rellevància i importància també de la feina que desenvolupeu a Trioteca, perquè com a plataforma el que sobretot borineu són dades, i tenir aquestes dades i entendre-les és fonamental.
0: Sí, perquè ens entenguem, no? Tothom, nosaltres el que som és un canal de captació d'hipoteques pel banc, i el que som, al final, no ens agrada dir-ho, però som un majorista, no? En aquest cas, doncs, som un majorista hipotecari. Clar, comprem moltes hipoteques cada mes, comprem centenars d'hipoteques al mes, que són desenes al dia. Llavors, els bancs què fan? Doncs, ostres, com que tenim volum, ens ofereixen millor preu a nosaltres que inclús a les pròpies oficines. Perquè recordem que les oficines tenen els seus marges, han d'incorporar, doncs, cadascú té la seva P&L, els seus budgets anuals. Nosaltres anem a volum. Llavors, al anar a volum i treballar amb tots els bancs, el que podem veure és un preu més econòmic per totes les famílies. I al tenir aquestes dades, el que ens permet és fer previsions, diguem, futures, que als bancs els hi van molt bé, i l'impacte total és que les famílies, quan venen a Trioteca, doncs sí que obtenen millor preu que anant banc a banc a preguntar la seva hipoteca. I al final estem parlant de milers d'euros.
1: Doncs avui hem reiat de les conclusions de l'informe hipotecari del Centre d'Estudis Trioteca d'aquest tercer trimestre de 2026, del moment que vivim i de les possibles implicacions a nivell del tema de l'avançament electoral. Bueno, Ricard Garriga, des de Trioteca, gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Te seguirem escoltant tantes vegades com ens vulguem apropar al món de les hipoteques per l'interès que ens toca.
0: Moltes gràcies, Lluís, que vagi bé. Bon dia.
1: Així, junts, arribem a la una. Els temps de notícies a la cadena Ser. Abans, un bon consell.
2: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Pedro Sánchez presenta otra vez los dos decretos sobre vivienda, con una novedad. El segundo decreto, el que afecta a la renovación de la prórroga de los alquileres, no entrará en vigor hasta que lo apruebe, si finalmente lo aprueba, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, en directo a esta hora, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
2: Pro Vox cuestionando nuestro sistema de pensiones. Quería pedir una valoración sobre esas dos cosas también. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Esther, por sus preguntas. La verdad es que siento mucho que me vaya a tener que extender un poco, porque son muchas preguntas y exigen una respuesta clara. Sobre el posicionamiento del Tribunal Constitucional, yo recuerdo haber estado en Cataluña, en el liceo, cuando anuncié precisamente las medidas de gracia vinculadas con los indultos a los líderes del procés de Cataluña, ¿no? A los líderes independentistas. Entonces, y desde entonces, dije que todas estas medidas que puso en marcha el Gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Yo recuerdo muy bien, y quiero volver a compartirlo con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa y también con los medios de comunicación, porque me lo han escuchado decir muchas veces ustedes que me siguen allá por donde vamos, ¿no? Como es lógico, es su trabajo. Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019 y Barcelona se incendió, yo fui a visitar a un policía nacional, un hospital público de Cataluña, y me encontré con muchos profesionales sanitarios. Gente de clase media, que estaban indignados. Estaban indignados porque la sentencia condenaba a años de cárcel a personas que eran sus representantes públicos, sus representantes políticos. Por tanto, esto era un sentimiento transversal que trascendía claramente el sentir de aquellas personas que legítimamente pueden optar por una opción independentista o por una opción constitucionalista o como queramos llamarla. Por tanto, era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil y que estaba acorde con la normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
1: Es la respuesta de Pedro Sánchez ante la noticia que hemos conocido este mediodía. El Constitucional, recordemos, ha ordenado al Supremo que amnistíe la malversación del procés, lo que ahora mismo abre la puerta de par en par para que el expresidente fugado, Carles Puigdemont, que ahora mismo está en Waterloo, regrese a España.
3: Después de casi 10 años. Por tanto, respetar la resolución del Tribunal Constitucional y en fin, y celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo, y es particularmente desde que el presidente Illa está al frente de la Generalitat de Cataluña, mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar.
1: Mirar hacia adelante, avanzar, la respuesta de Pedro Sánchez, que se felicita por esta decisión adoptada, como digo, este mediodía por el Tribunal Constitucional, que llega además a las puertas de la campaña electoral aquí en España. Le preguntaban también a Pedro Sánchez, los periodistas, por otra de las cuestiones del día, la posible convocatoria de una huelga general antes de las elecciones.
3: De la misma. Sí que haría una reflexión, porque a propósito de la amnistía, Esther, usted lo sabe, lo ha narrado junto con otros muchos medios de comunicación, hemos tenido toda una legislatura plagada de movilizaciones, de concentraciones. Desgraciadamente, algunas de ellas devinieron posteriormente en violentas. Quiero recordar el acoso que ha sufrido la sede central del Partido Socialista. Desgraciadamente, no hemos contado con el rechazo contundente por parte de la oposición a esos ataques, a las casas del pueblo del Partido Socialista y, por supuesto, también a la sede central. Y, bueno, ahora parece que va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y, por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos. Aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura, desde el primer minuto, ¿no? Bueno, sobre Ayuso, Correo, el voto por correo, las pensiones de Vox y del Partido Popular. He leído ahora al portavoz del Partido Popular decir que textualmente algo así como que el sistema es robusto, el sistema es sólido, el de las pensiones me refiero, y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan. Dice el portavoz del Partido Popular. Y con los que vengan. ¿Cuál es el que vendría? Si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones. Porque quiero recordar varias cosas. La primera, esta reforma de las pensiones es la reconstrucción de un pacto que se quebró después de la crisis financiera, que fue el Pacto de Toledo. Esta es una reforma de pensiones que acordamos con la Comisión Europea y que fue uno de los hitos que alcanzamos precisamente para los desembolsos de los fondos europeos. Y es una reforma de pensiones que sistemáticamente la AIREF, en su informe de 2025 y 2026, dice textualmente...
1: Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: No había muchas dudas de que esta comparecencia iba a ser un primer acto político de Pedro Sánchez, o el segundo, si tenemos en cuenta la convocatoria de ayer y el anuncio en las escalinatas de Moncloa. En principio, Sánchez iba a desgranar, y ha desgranado, de hecho, en la primera parte de su intervención, las medidas en materia de vivienda, esos dos decretos que, como decimos, cuyos textos son prácticamente los mismos que nos salieron adelante en el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad, ¿no? Lo que ha dicho Sánchez es que el segundo decreto, el de los alquileres indefinidos, en principio no va a entrar en vigor hasta que se pronuncie la Diputación Permanente.
4: Sí, esa es la diferencia que ha introducido el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de los decretos anteriores, los que tumbó el viernes el Congreso de los Diputados. La renovación indefinida de los contratos de alquiler solo entrará en vigor si la Diputación Permanente del Congreso la convalida, algo que parece poco probable porque el PNV ya no los respaldó durante su votación en el Pleno y su voto vuelve a ser imprescindible en ese órgano de control cuando la Cámara está ya disuelta. El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos textos prácticamente idénticos, con algunas modificaciones menores, decretos que buscan, dice Sánchez, facilitar el acceso al alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, combatir la especulación. Ha reconocido el presidente la indignación por el hecho de que el Congreso diese la espalda a estas medidas, algo que reconoce le ha llevado a disolver las Cortes y pulsar el botón electoral para conseguir, dice Sánchez, una mayoría que ponga orden en un mercado disfuncional.
3: Que, por cierto, es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
1: Le acaban de preguntar a Sánchez por el bulo difundido y esparcido por Isabel Díaz Ayuso que pone en duda la limpieza del voto por correo. Limpieza que ha defendido el presidente del Gobierno, remarcando que otra vez el Partido Popular pone en duda este sistema. No es la primera vez que lo hace, de hecho, cuando está perfectamente acreditada la limpieza de este proceso, de este voto por correo.
5: Justo después de más de 8 años de gobierno de...
1: Ya digo que esta comparecencia de Pedro Sánchez ahora mismo en directo en Moncloa no es para nada usual, de hecho es bastante extraordinaria, sobre todo tras la convocatoria de elecciones realizada y anunciada ayer por el presidente del Gobierno, una comparecencia atravesada también por otra gran noticia de impacto, por otro gran titular, lo hemos dicho y lo hemos remarcado y lo hemos escuchado en las palabras de Sánchez al inicio de este tramo de hora 14, el Constitucional, la orden del Constitucional al Tribunal Supremo para que amnistíe la malversación del procés, una decisión que evidentemente abre la puerta para que Puigdemont pueda regresar a España. Y una decisión que tiene ya una primera consecuencia judicial, porque Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: El juez Llarena le retira ya a Puigdemont la orden de detención, ¿no?
6: Sí, después de conocer que el Constitucional estima ese recurso de Dolors Bassa, el juez Llarena deja sin efecto y con carácter inmediato, dice, la orden de detención contra Carles Puigdemont y los otros dos fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Pablo Llarena comunica el levantamiento de esa orden tanto a Policía Nacional, Guardia Civil como a Mossos de Escuadra y les indica que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad. Es una decisión provisional, Javier, a la espera de conocer el detalle de esa sentencia mayoritaria junto al voto particular que avala la aplicación de la ley de amnistía por la malversación también a los líderes del procés. El magistrado tiene en cuenta el derecho fundamental a la libertad de Puigdemont, Puig y Comín. Con la sentencia en la mano, ratificará o revocará esta decisión. El alzamiento de las medidas, subraya, no declara aplicable la amnistía ni extingue la responsabilidad penal, al menos de momento.
1: Gracias, Pedro. Una de las preguntas a esta hora es si Puigdemont volverá antes o después de las elecciones. Fuentes de Junts y de la defensa del expresidente aseguran que no regresará a Cataluña hasta que no se le haya aplicado de forma efectiva la amnistía. No anticipará, por tanto, un posible regreso a pesar de que se haya dejado sin efecto esa orden de detención. Además, tenemos ya a esta hora la primera reacción del gobierno catalán. Vamos a escuchar a su portavoz, a Silvia Paneque, que asegura que el tiempo les ha dado la razón.
7: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades
1: el tiempo nos ha dado la razón, ha dado la razón a los gobiernos que apoyaron la amnistía. Esto no es el final, es el inicio de una etapa de normalidad.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: A la una de la tarde y 11 minutos volvemos al Palacio de la Moncloa, donde continúa la comparecencia de Pedro Sánchez.
3: Necesitamos un Parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda, una mayoría mucho más amplia.
1: Y esa es la norma con referencias, evidentemente, a los decretos de vivienda, al tema de Puigdemont, a la decisión del Constitucional, también a la huelga general que preparan y alientan los sindicatos y que el presidente del Gobierno ha defendido, ¿no?, como un derecho fundamental de los trabajadores.
3: Como también frenar la especulación o el abuso turístico. Hemos dotado de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para construir vivienda de protección oficial. Fíjese, por poner un ejemplo, 7 de cada 10 euros que dedica la Comunidad de Madrid a la construcción de vivienda provienen de recursos que transfiere el Gobierno de España. Por tanto, en fin, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Y si queremos llegar más
1: lejos. Ese mensaje, Lerma, que decía y destacaba, ¿no?, Pedro Sánchez, de que no van a dejar tirado ni a un solo ciudadano español.
4: Sí, Sánchez ya en un tono plenamente electoral, situando el marco del que quiere que sea el desarrollo de la campaña electoral, que va a desembocar en ese 29 de noviembre, lo ha dicho antes también, un combate frente a los poderosos o sumisión. Ese es el dilema que quiere plantear el presidente del Gobierno, aprovechando lo que ha ocurrido con esas medidas de vivienda que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado viernes. Está explicando que ante la falta de una mayoría que dé respuesta al principal problema de la ciudad, lo mejor, lo más útil, ese es el fruto de la reflexión que ha ido adoptando en los últimos días, es llamar a las urnas para que los ciudadanos decidan, para que decidan si optan por un gobierno, dice Sánchez, que combate frente a los poderosos o que opta por la sumisión. Sigue en directo, Casal, esta rueda de prensa del presidente.
3: Dar una solución.
1: Que se puede seguir a través de la app de la SER y, por supuesto, en directo en nuestra web, en cadenaser.com. ¿Alguna cuestión más de este día? Javier Libana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Nuevo revés para Zapatero. El juez Calama ha rechazado apartar a Llanes de la tasación de las joyas, como pedía el expresidente del Gobierno, alegando falta de imparcialidad. Informe Isabel Vega.
9: Buenas tardes. Sí, el juez rechaza de nuevo apartar a Llanes de la tasación de las joyas en un auto que recuerda que esa designación forma parte de la discrecionalidad del juzgado siempre y cuando no haya razones de imparcialidad. Y aquí Zapatero las aprecia, pero el magistrado no. Tampoco ve necesario Calama que un perito designado por la defensa del expresidente participe en ese análisis que arrancó ayer en dependencias de Llanes. Dice el juez que la prueba no es perecedera, así que no se justifica ese análisis a dos bandas. Recuerda la defensa de Zapatero que es su derecho solicitar una ampliación del estudio. juicio o una contrapericial en cualquier momento de la causa.
1: Y un día más muy pendientes de las lluvias que se extienden ya prácticamente a todo el país.
8: Sí, que pueden ser fuertes con acumulados importantes en el suroeste y en la zona de los Pirineos. Van a estar en aviso naranja Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Precisamente en Cataluña se sigue buscando a un niño de 12 años que está desaparecido desde hace dos días.
1: Continúa la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, que resumimos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, en la SER.
10: Escoltes, avui per avui Menorca, d'aquest dimarts 6 d'octubre. Avui hem començat el nostre programa passant per la primera fira del peix. Bueno, serà per als preparatius, perquè serà aquest dissabte i diumenge a Fornells. Carlos Roger, que és regidor i la persona que ens ha pogut comentar i explicar els detalls del programa, la veritat és que ens ha fet anses, ens fa ganes d'anar en aquesta primera edició. Perquè, evidentment, posa en valor el que és el nostre peix i marisc, però, a més, ajuda i recupera el que veig moltes vegades espècies que ni tan sols sabem i coneixem, que pesquen els nostres pescadors, però que tenen bona sortida per la cuina. També hem estat reient amb Ricard Garriga, de Trioteca. El menorquí, des d'aquesta plataforma que a nivell nacional doncs, treballa amb l'aspecte del tema de les hipoteques, valora o fa una anàlisi de les darreres dades, xerra d'aquest trimestre que queda del 2026 i que com afecta el tema de la convocatòria de les eleccions, tot el que gira entorn a aquesta qüestió, una conversa força interessant que hem mantingut. I ara fem just una petita pausa perquè hi ha més a compartir.
11: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona, la mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela, con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnautico.com.
12: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
13: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Maó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
14: Del 24 de setembre al 18 d'octubre arriba la 8a edició del Menorca Dog Fest. Documental, cinema i creació a diferents espais de l'illa. Tota la programació al menorcadogfest.com.
15: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Infotelecom, Aglaia, Comella, Mom, Enrique Mestre, Azulilla. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
16: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
17: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
18: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
19: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
15: Menfis presenta el mercadillo que estabas esperando. No estamos locos, estamos renovando. Cazadoras, pantalones, camisas, blusas, camisetas, polos, todo a un euro en más de 1000 prendas en liquidación. Cientos de abrigos Unixe a 5 euros y un gran descuento en sábanas y toallas Menfis al 50%. Pásate por Menfis este sábado 10 y domingo 11 de octubre.
20: Dedicatòria, amb Bep Portella.
21: Hola, bon dia, bona hora, ben trobats. Bé, ja tenim cita per dia 29 de novembre. No per esperada, ha deixat de sorprendre. Ahir, el servei de polítics i politòlegs va arribar a altes temperatures de tantes connexions neuronals que va provocar l'anunci de cap president. Serà bo avançar a les eleccions? Serà dolent? Amb el que estaven d'acord la majoria és que, amb el joc que fa Junts per Catalunya, la legislatura no podia seguir, no podia continuar. No entenc molt bé l'anàlisi de Junts per Catalunya per votar en contra d'uns decrets per als quals ja hi havia un acord previ, un principi d'acord. Serà una sorpresa si això que s'ha dit, que Aliança Catalana, un partit més independentista, més de dretes, més islamòfob, no se'ls diuen gent patates fregides a Junts per Catalunya. Ja i sis diputats d'Aliança Catalana són decisius en un futur govern. A què ha plegat en folderats la convocatòria és el que se denomina Esquerra Alternativa o Esquerra del PSOE. És un projecte. Sempre, sempre és un projecte. En el projecte Sumar hi convivia l'esquerra estatal i algunes esquerres nacionalistes i va ser decisiu a l'hora de poder tenir prou diputats en 2023 per formar un govern progressista. Ja sabem que els tres diputats de Podemos, que van sortir a set llistes a Sumar, se'n van anar prest per continuar a la seva i que al llarg d'aquests tres anys hi ha hagut alguna discussió ben comprensible quan parlàvem d'una unió de 15 forces polítiques. Estrany hauria estat que tot hagués anat com una seda. El que passa és que durant aquests tres anys i quasi mig, els partits, el manco els partits d'àmbit estatal de Sumar, no han fet la feina que havien de fer per constituir una força, més igual el nom que li posin, cohesionada i amb un corpus ideològic i programàtic per esdevenir referència de l'esquerra. Durant aquests mateixos tres anys, el PSOE ha patit una corrupció evident degut sobretot en els casos de corrupció que han protagonitzat els seus homes clau i un desgast ocasionat per les difícils relacions amb socis conjunts. Hauria estat el moment perquè una esquerra alternativa amb cara i ulls es presentés amb prou garanties, a pesar que també la cama Podemos d'aquesta esquerra ha viscut uns anys de pèrdua. Ara tot seran corregudes. Ja m'agradaria a mi que els esforços donessin bon resultat. Encara que només els genis aproven exàmens quan no han estudiat durant tot l'any. Per de pronta, llig les declaracions de dirigents de més que diuen que es presentaran tots sols. Deixant de banda que alguns pesos pesants han qualificat d'engendre el projecte Sumar en el qual encara participen, ens sorprèn aquesta poca generositat. En 45 anys d'eleccions generals més, o el que s'hagués dit abans, altres noms ha tingut, mai no va obtenir cap diputat. Si l'ha tingut ara és perquè els altres partits de Sumar li van regalar el nombre 1 perquè s'afegís a l'empresa. Com dic, molta feina a fer i poc temps per fer-la. Per cert, fa un any es parlava de la presentació d'un candidat en el Senat per la unió de tota l'esquerra. Com deu estar ara aquest tema? Bon dia.
22: ¿Tu casa se merece un cambio?
2: Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 al 11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels Premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant al web menorcadogfest.com.
22: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
23: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares. 1:25.
10: És temps d'obrir les nostres píndoles d'història de Menorca amb Amador Marí, a més d'historiador, membre de l'IME, i el saludem. Bon dia, Amador.
24: Bon dia.
10: Gràcies per acompanyar-nos. Ja vam posar en antecedents el nostre darrer programa un poc entorn a aquesta Menorca que està per veure com l'han de assaltar. D'aquests assalts fixem concretament un poc l'atenció en algun dels més rellevants i no sé si podríem dir també no prou coneguts que va patir Menorca i més particularment Mau. Per tant, endavant, Amador.
24: Continuant un poc amb el que van explicar l'episodi anterior, avui xerrarem de l'assalt a Mahó del conegut pirata Barba-rosa. Barba-rosa, nascut a la illa de Lesbos, a Grècia, però de pare turc, serà un dels pirates més importants de l'imperi otomà d'aquell temps, arribant a ser el mirall. Hi ha que dir que Barba-rosa ja coneixia l'illa de Menorca abans de l'assalt de 1535. Per exemple, hi havia estat el 1512, quan després de destruir una esquadrilla genovesa va posar rumb a Menorca i intentar un assalt a l'illa que fracassà en ser rebutjats pels menorquins. També tenim notícia d'un altre assalt a Menorca, en aquest cas de Sinan d'Esmirna, el que li deien el jueu, un dels lloctinents de Barba-rosa. Aquest, a l'agost de 1531, va desembarcar a la part de Favàrix del terme de Mahó, on va raptar un mínim de 36 persones, segons altres fonts, gairebé 60. Hem de dir que la informació que tenim de la mateixa època ens informen dels freqüents combats navals amb gran pèrdua d'homes i vaixells i del perill que suposava evitar les costes de les illes per la por a ser morts o captivats pels corsaris. Tornant en el nostre cas, en conèixer-se la notícia de la rendició de Tunis, s'organitzaren grans festes per celebrar una victòria que tenien l'esperança que signifiqués l'alliberament del constant terror en què es vivia a causa de les incursions dels corsaris barbarescs. A Menorca, la població esperava impacient l'arribada de l'esquadra del rei, que ja s'havia aturat. en esport el mes de juny de 1535 d'anada cap a Tunis. Però Barbarossa va aconseguir fugir de Tunis a mitjan d'agost i va arribar al gent la seva flotilla, disposat a obtenir revenja per demostrar que no està vençut. Hem de dir que en aquella època, a començaments del segle XVI, el terme de Maó comptava amb un 385 focs, un foc és la unitat de contribució per recaptar els impots. No tenim censos de població d'aquell temps, però bueno, per l'experiència sabem que aquest nombre de focs donaria entre 2.000 i 2.500 habitants. La ciutat estava protegida per unes murades que dataven del segle XIV. Estaven construïdes amb pedra i morter. Tenien 8 metres d'alçada, però eren poc gruixudes. I s'hi accedia per 5 portes o portals, dels quals sols conservam en l'actualitat el pont de Sant Roc. A més, hi havia unes 10 torres que reforçaven la murada. El recorregut de les murades era el següent. Partint de govern militar, on hi havia l'antiga casa del rei, la murada pujava pel carrer del Rector Mort i passava per la plaça Bastió, pel carrer Bastió, treballava per la costa d'Andellà i després passava de la plaça Reial a la plaça Espanya, atravessant el que avui en dia són una illa de cases, per a continuació resseguir es penya sa gas d'esport. Així, el 1 de setembre de 1535, sa talaia del Toro advertí sa presència de nombroses naus que s'atracaven al port de Mol. Sa flota, integrada per 22 galeres i 9 fustes, una fusta és un tipus de galera més petita però més ràpida, entrà aquesta esquadra fent passar per cristians, enarbolant l'estandard de l'emperador. La notícia de l'arribada de les naus, que creien eren l'esquadra d'en Andrea Doria, va córrer per la ciutat, van repicar campanes a les iglesies i els maonesos es preparaven per rebre els vencedors d'en Barbarossa. Mentre tot això succeïa, dos frares franciscans, Bartomeu Genestà i Francesc Coll, s'avancen en una barca per donar la benvinguda a les galeres reials que estaven en aquest moment plegant veles. Quan es van atracar prou, s'adonen de l'engany en comprovar que els tripulats de les naus són turcs i van regressar a tota pressa per avisar la gent de Maó que un atac era imminent. Els maonesos, en conèixer la situació real, es van fer forts darrere les murades, tapiant les portes a tota pressa. Al mateix temps, les galeres otomanes van atacar una caravel·la portuguesa que estava ancorada dins el port i que va oferir una forta resistència, però finalment va ser derrotada. Els tripulants de la caravel·la que van sobreviure també van entrar a la ciutat. La defensa de Maó es veia dificultada per la manca que tenia de soldats professionals i per reduït nombre d'habitants que eren útils per a la defensa, sols uns 350, que a més disposaven de poques armes i no tenien gaire coneixement del seu maneig. Jaume Scala, que era batle de Maó i alcaid del castell de la mateixa ciutat, han de dir que el castell de Maó era una part emmurada i rodejada d'un fossat que està situat dins la mateixa ciutat. Era, diguem, els voltants de la plaça de la Conquesta. En el cas de Balan, d'entendre que era jutge. En aquell temps, els terme balla no era sinònim com d'alcalde com avui en dia. Bé, aquest Jaume Escala, organitzada la defensa, designar altres consellers. Els consellers eren els membres del Consell de la Universitat, diguem, podria ser un equivalent en els regidors, en Gil Calderé i en Jordi Huguet, per capitanejar els grups de defensors. I a Francesc Mir el va encarregar de les úniques dues peces d'artilleria de què disposava la ciutat. En el mateix temps, el Balla va enviar urgentment a Ciutadella un missatger avisant de l'arribada dels corsaris i sol·licitant ajuda en el governador de Menorca. Aquest arribà a Ciutadella la nit del mateix dia. Immediatament el governador reunia el Consell General, que era la institució que governava l'illa, i decidí demanar auxili urgent a Mallorca i Barcelona. Però hi ha que dir que quan aquest arribarà, Mahó ja s'havia rendit. El governador de Menorca, Galceran Oliver, va fer una crida general a la gent de l'illa i organitzar un contingent en 100 soldats castellans que s'anà ampliant amb altra gent de Ciutadella, Mercadal, Alaior i pagesos del camp maonès, fins a aproximadament uns 500 efectius. Sense esperar reforços, va sortir el governador al capdavant de l'expedició, acompanyat també d'altres cavallers ciutadellencs. Aquestes forces van sortir de Ciutadella el mateix matí de dia 2 de setembre, en sol de mà de l'arribada d'en Barbarossa. Mentrestant, a Mahó, poc després de fondejar, desembarcaren les tropes de Barbarossa, uns 2.500 homes, i el mateix capvespre de dia 1 començat setge de la ciutat, encerclada completament per terra. Van emplaçar artilleria formada per canons pedrers, els que afegiren tres canons capturats a la caravel·la portuguesa, sobre un terreny alterot situat al voltant del que avui en dia és el carrer de Sant Josep, des d'on atacaven la murada que anava del portal del Cap d'Escós, que estava situat a l'encreuament dels carrers Hannover i Bastió. Gràcies a vosaltres i a tots els oients del nostre espai.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón, o visítanos en kia.com.
7: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
9: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Canajuana, Androna, TU, Lluna Moda, Lluna Infantil, Lluna Puericultura, Ses Oranetes. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
10: A l'Oi Poro i Menorca xerrem a continuació d'Economia i volem fer-ho torn a la darrera nota d'opinió que s'ha publicat des del Cercle d'Economia. Xerrem avui amb el seu president, Miquel Àngel Casasnovas. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
10: El Cercle d'Economia destaca que els grans canvis econòmics no es poden resoldre en un sol mandat polític. Per què és tan urgent que Menorca disposi d'un pla estratègic que tingui aquesta capacitat de transcendir els cicles electorals?
0: Bé, perquè fins ara ha estat semblant. Sembla que l'economia insular va funcionant en el dia a dia, però no hi ha una visió de conjunt ni una visió estratègica de veure quins sectors s'haurien d'impulsar, sobretot uns sectors que puguin donar un major valor afegit, una major productivitat i, per tant, que s'ha pogut redundar amb un increment de la renda dels menorquins. Fins ara sí, hi ha creixement econòmic, que és un creixement econòmic que sobretot deriva de la incorporació de mà d'obra de manera més bastant massiva, però crec que posar el fonament de sòl i aquest estiu les mitjans de comunicació, la premsa escrita, hi ha hagut moltes veus que s'han pronunciat des de a partir d'aquest punt de vista, no? De la necessitat de repensar l'economia de Menorca. Sabem perfectament que l'economia de Menorca és una cent bàsicament turística, però això no deva perquè es pugui de vegades reorientar aquest turisme parcialment o també potenciar altres sectors. D'aquí que hi hagi aquest acord tant en el Consell Insular, precisament perquè és un projecte que transcendirà més d'una legislatura, sigui qui sigui que estigui governant en aquest moment. Per tant, si hi ha un ampli suport de les forces polítiques, segur que pot tenir aquesta certa garantia de futur.
10: Aquest consens s'ha aconseguit ara. Considera que és una excepció o és el principi d'un canvi real en la cultura política de l'illa?
0: Nosaltres ens agradaria que fos un canvi real. De fet, en certa economia, si no repassant les notes que van anar publicant durant tots aquests anys, sempre fèiem una crida a l'entesa de les forces polítiques per afrontar amb el que són els reptes importants, no? Perfectament, que això, que fa que anys d'un mandat d'un sen insular o de la legislatura autonòmica no són suficients. Per exemple, un tema que nosaltres hem insistit molt, el tema de l'aigua, el tema de l'energia, la funció del transport aeri, en fi, hi ha molts temes, l'habitatge mateix, que van dedicar ses de les jornades que van fer aquest mes de març, a un dels punts de les conclusions de les jornades era que hi hagués un pacte insular sobre l'habitatge. Això no és cosa de dos anys, ni de tres, ni de quatre, estem parlant d'horitzons molt llargs, i si no hi ha aquest acord de les principals forces polítiques per la mà junts en la mateixa direcció, difícilment es traduirà en bons resultats tangibles per la societat menorquina.
10: Serà, com ara comentava, la nota esmenta la necessitat de millorar la competitivitat de les empreses, generar ocupació de qualitat, diversificar l'economia, però entre aquests diferents aspectes, quina hauria de ser la prioritat absoluta?
0: Bueno, això és el que haurà de determinar l'estudi que encarregarà el Consell Insular, no? Que se'n van convocar, han publicat, es convocarà un concurs. De fet, tenim moltíssima informació sobre l'economia de Menorca, moltíssima. El que ara falta és determinar bé quins objectius i posar-nos a treballar. No? Per tant, no serem nosaltres ara com si és per l'economia que diran què s'hauria de fer, perquè ara serà la pilota ara mateix el Consell Insular amb aquest primer acord, esperant que sigui això, una primera passa per anar avançant cap aquí i que posi ja uns objectius de com podem millorar l'estructura econòmica, amb el que també està clar, aquí hi haurà de participar un debat ampli amb els representants de centres econòmics, sindicats i societat civil en general.
10: L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals temes de la societat menorquina. No podem dir que està de moda perquè es duen anys doncs, comentant-ho, però sí, és cert que en els darrers temps ha arribat a un punt o a un extrem que la deriva que ha tingut els dos decrets que l'Estat ha tirat o ha intentat tirar endavant en no aconseguir-lo, de fet, avui ens du a un escenari d'eleccions, com bé sabem. Quines eines o enfocaments econòmics hauria de poder aportar aquest pla per començar a donar-li solucions reals al tema de l'habitatge?
0: La veritat és que la situació és molt complicada perquè des de fa molt d'anys s'ha fet molt poca cosa. Jo crec que aquest és un gran problema. Que això sí que és un dels temes que necessita un treball molt llarg termini i poca cosa s'ha fet, no? En el cas de Menorca, concretament, és obvi, passa també en el conjunt d'Espanya, no? Però en el cas de Menorca han tingut 25 anys un increment demogràfic d'un 40% i el parc d'habitatge no ha crescut ni molt menys en la mateixa proporció, la creació de noves llars per també els canvis socials que s'han produït en el darrer quart de segle. Tot això requereix una forta pressió sobre la demanda i a part d'una manca clamorosa d'habitatge públic. Això no es soluciona amb uns decrets d'emergència, com els que ara està fent el govern a correcuita. Tenim 8 anys per fer altres coses molt més positives i, de fet, si em fa memòria, s'han fet moltes promeses des del govern en aquest sentit. Això no es soluciona amb uns decrets fets a la correguda davant un cas concret que ha disparat una alarma social, això requereix una feina d'anys i no et solucionarà. Jo crec que en tots hem de ser conscients que això no et solucionarà dins d'aquí bastants anys. Ara, si no ens mos posem a treballar immediatament, està clar que això no té solució i al revés, encara s'agreujarà més.
10: Des del Cercle s'insisteix que el pla no s'ha de fer només en els despatxos institucionals, sinó també amb la societat i el món del coneixement. Com s'ha d'articular aquesta mena de participació per evitar que quedi només una declaració d'intencions?
0: Bé, això és una cosa que ha de definir el Consell Insular, no? O l'equip que tira endavant aquest estudi d'aquest pla. Ara està clar que no ha de ser únicament una cosa, diguem, de sortir un organisme oficial, sinó que aquí, precisament perquè això tingui, diguem, ho havia comentat amb les respostes anteriors, i ara també tota la participació possible de la societat civil, que també és una de les nostres propostes constants. Moltes notes d'opinió que hem fet demanant que sí que és la que s'ha d'administració, que se'ns conseguirà de fer aquest impuls, no? Que això correspon per totes les competències, però també articular aquesta participació de la societat civil, aquí entesa en sentit ample d'entitats, sectors econòmics, etc.
10: És cert que se'n xerra de la necessitat d'infraestructures i de formació. Se xerra de mantenir la sostenibilitat i la transició energètica, però sense frenar el desenvolupament econòmic. I em sembla que té molt de valor que ens quedem també un poc amb la idea de aquesta crida que fem de recuperar la cultura del pacte en temes com sanitat, habitatge, energia, i l'advertència que el 28 de setembre s'ha signat aquest acord, però se'n xerra de que són necessaris objectius mesurables, és a dir, poder fer un poc un seguiment. Quins indicadors haurien de servir per avaluar si el pla s'està aplicant?
0: Sí, efectivament. Però tot això s'ha de definir. És el que nosaltres proposem aquí, però ara els consells solars que d'impulsar i d'una forma en aquest acord que han adoptat. Nosaltres fem aquestes propostes, però ja dic que i els aconselles qui ha de definir que tot això vagi prenguent forma. Està clar, si no es marquen uns objectius i aquests objectius són mesurables, no podem avaluar si realment s'estan duent a terme o no, o una rectificada molt a marxa, sinó que hi ha una sèrie de desviacions, de tot això que també és important.
10: Per acabar, quin hauria de ser el paper actiu del Cercle d'Economia a partir d'ara en relació amb aquest acord?
0: Bueno, nosaltres, dins aquesta participació que desitjant que tinguin la societat civil, nosaltres també aportarem el que bonament puguem perquè aquest pla vagi prenent forma i es dugui a terme. Ja dic, com fins sempre, partir la nostra de reflexió i intentar això, arribar a aquests acords amplis que creiem que són absolutament necessaris, tinguent en compte sempre els matisos que cada partit pot aportar i en acord amb la seva ideologia i els seus principis, no? Però creiem que és possible arribar a acords. Poc més de 100.000 menorquins de 700 quilòmetres quadrats no siguin capaços d'acordar aquestes coses tan bàsiques per el bé comú de la nostra societat. En fi, creiem que això s'hauria de ratificar i que aquest acord és una primera passa en el bon camí.
10: Avui hem xerrat amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miguel Àngel Casas Novas. Gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
0: Muchas gracias.
1: Oye, ¿tú conoces a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
8: Pues sí, yo mismo.
1: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
8: Pues para allá que voy, poner colchones.
1: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
11: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
12: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
10: Interessats també en poder, com comentàvem al començament avui del nostre programa Copsà, el que ha estat la reivindicació de la plataforma 03, xerrem a continuació amb Laia Coy. Laia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
10: Què tal ha anat un poc aquest recorregut per als carrers i places de Mó per anar fins a la plaça Miranda?
13: Molt bé, la veritat que molt satisfetes. Bueno, anava aquesta manifestació anava conjuntament amb una vaga. Centres de Menorca han secundat la vaga, les treballadores, un 70%. I d'infants, les famílies, un 14% han assistit en el centre. O sigui que hi ha hagut molt bona resposta per part de les famílies.
10: Recordem un poc què és el que vos mou per estar reclamant concretament que se vos escolti de les vostres reivindicacions.

0: sempre t'hem aconseguit, gràcies a l'esforç de les treballadores, sempre que hem estat molt estalonades per diferents institucions, políticament, però ara veiem que si la normativa no està ben feta, aquests indicadors de qualitat perillen. Perillen i realment qui pot rebre aquestes conseqüències o qui ja ho estan rebent són els infants. I per aquest motiu ens mobilitzem, trobant que és molt greu que encara es mantinguin unes normatives d'aquesta manera quan 0-3 necessita que realment s'estaloni i s'acompanyi.
1: Quan dius concretament mantenir aquests indicadors de qualitat, què es necessita? Infraestructura, infraestructura humana, que hi hagi prou gent, que hi hagi... Què és el que s'ha de fer?
0: Bueno, sobretot el que necessitem és infraestructura humana. En el sentit que s'han de baixar les ràtios. Les ràtios és el nombre d'infants per aula. Els centres que s'han anat fent, com que ja hi havia un decret de requisits mínims que marcava tot el tema d'infraestructura, aquests centres ja s'han anat adaptant o s'han anat creant amb aquestes demandes. Evidentment, hi ha mancances, eh? Necessitam, per exemple, com a més portes de banys, o necessitam més climatització. M'enteneu? Hi ha coses que encara s'han d'anar fent. I així tot s'han fet moltes millores. Però realment el que reivindicam és que s'han de baixar ràtios, s'han de baixar el nombre d'infants per aula. Una tutora amb 18 infants és inviable que pugui arribar en els indicadors de qualitat que es necessiten. Que els infants no te pots acompanyar com es mereixen, no te pots mirar en els ulls, no els pots donar resposta emocional així com s'ha de donar a un infant de 0-3 anys. Estem xerrant de ràtios de 18, però també n'hi ha de 12 amb infants d'un any. 12 infants per una mestra, o 6 infants, 7 infants, nadons. És inviable. És que realment, en el seu moment aquest decret que regula tot el tema que té 0-3, va ser un gran aconseguiment i va ajudar molt. Però ara mateix està totalment obsolet. I necessitam que es revisi, però que es revisi de debò. Que hi hagi professionals que es posin a revisar aquest decret i que ens escoltin els professionals que són els que estem dins les aules amb els infants dia rere dia.
1: Sé bé que venim d'una sèrie d'anys allà on l'ensenyança 0-3 a Menorca ha estat pionera, ha estat molt ben valorada. Què és el que ha canviat? És a dir, vosaltres ara, per exemple, vos dirigeu a la plaça Miranda perquè allà hi ha la delegació del govern. No sé si heu tingut també ocasió i oportunitat de fer arribar aquestes demandes i reclamacions a d'altres estaments i qui pertoca que digui què s'ha de fer i de posar la primera pedra en el canvi.
0: Bueno, nosaltres sí que hem fet entrar el nostre manifest, l'hem entregat. Abans, realment, aquí 0-3 ho havia de ser tothom. Havia de ser tothom. I si hi ha les competències del Consell Insular, nosaltres necessitem que se'ns acompanyi. Ja no és només conselleria, el govern balear, sinó després, individualment, cada illa, fins i tot cada municipi. La particularitat de cada municipi. Tot això s'ha de tenir molt present. Que ha canviat? Bueno, nosaltres ara mateix no ha canviat. Per què? Perquè nosaltres tenim l'estaló, hi ha molta voluntat política. A cada municipi hi hagi el color que hi hagi, sempre ens han estalonat, sempre ens han acompanyat. El Consell Insular també les demandes han intentat estalonar. Però ara conselleria ho està gestionant 0-3 i veiem que les normatives s'han de fer ben fetes. No pot ser que es posin en un decret i pràcticament no modifiquin res i ens deixin en menjadors amb les mateixes ràtios que hi ha dins una aula. És inviable, infants que no mengen sols, hi ha enuagaments, hi ha al·lèrgies, és molt delicat. Demanem que els ajuntaments, el Consell Insular, ens acompanyin, ens estalonin, perquè no hem de perdre

0: se constituirá la mesa de negociadora y en los próximos meses...
1: Y nosotros como asociación lo que hicimos es llegar a un acuerdo con AENA.
2: Si quieres enterarte de todas las noticias más importantes de Baleares, en 5 minutos, escucha Hora 25 Baleares. A las 8 y 25 de la tarde, con Chus Navarro.
3: Justo un día antes de celebrarse esa primera mesa para...
2: Un detallado y resumido informativo al final del día, para que tengas la información más actualizada de nuestra comunidad. Hora 25 Baleares.
4: RadioMenorca.com. La información, el entretenimiento de Menorca a un clic. Y además, escucha en directo a Radio Menorca.
5: La Fira Reus pretende ser el gran escaparate del producto local de Menorca, un producto que se diferencia.
6: Cuando vives en una isla y eres joven.
4: RadioMenorca.com.
7: Sigue la información local de la isla en el muro de Facebook y en la web radiomenorca.com.
8: Emergència climàtica, felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Oi Poro i Menorca. Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
9: Cada dimecres a la 1:10 hi ha un espai de ràdio per a la ciència, la cultura, la investigació. L'espai de l'Institut Menorquí d'Estudis. Reflex de la societat menorquina i palanca del seu futur. Recull d'agenda d'activitats, edicions d'obres o tot allò que ens defineix com a menorquins. Cada dimecres al Oi Poro i Menorca. I quan tu vulguis al podcast de radiomenorca.com.
10: Escolta'ns a la 95.7 FM, a la web radiomenorca.com, a Play Cadena Ser o amb l'aplicació per mòbil de la Cadena Ser. També ens trobaràs com Radio Menorca a Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, en directe o en podcast a Play Cadena Ser. I tot des de la nostra illa o quan viatgis fora. Radio Menorca, amb tu.
11: Ete, mi casa.
7: Tot el cinema, totes les novetats de la setmana que omplen la gran pantalla.
12: Me gusta el olor del napalm por la mañana.
13: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
14: Que la fuerza te acompañe.
7: Les pel·lícules del moment i també les novetats més destacades que arriben a les plataformes.
15: Anda, alégrame el día.
16: A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
7: Amb Jordi Rivera. Cada dijous a l'Oi Poro i Menorca a partir de la 1:40.